0: Quan fa que no fas un tomb pel casc antic?
1: Va, quan fa?
2: Quan fa que no t'atures a escoltar un músic de carrer?
3: Quan fa que no fas el turista per la teva ciutat?
4: Quan fa?
5: Vine a passejar, a gaudir, a redescobrir, a emocionar-te i ja que hi ets...
6: Som-hi!
5: Vine a comprar el teu comerç. Generalitat de Catalunya.
7: Muntar un moble sense discutir és complicat. Validar el títol és fàcil. Escollir una sèrie és complicat. Cedir el seient al bus és fàcil. Recordar totes les contrasenyes és complicat. Demanar parada és fàcil. Un petit gest pot marcar la diferència i fer que aquest viatge sigui millor per tu i pels altres. La vida ja és prou complicada. Al bus, fem-ho fàcil. Direxis Tuxal, AMB, Bus Metropolità.
8: Fábregas, empresa familiar que desde hace 97 años sigue suministrando uniformidad laboral a empresas de todos los sectores. Sanidad, hostelería, industria, vestuario de alta visibilidad, materiales de protección y calzado. Presupuestos sin compromiso. Fábregas Vestuario Laboral, en calle Nápoles 181 de Barcelona. Teléfono 93-246-9790. Para más información, pueden consultar la web fábregas.info. Super oferta en batas blancas. Aprovechala. Últimos días.
9: Escúchanos desde tu móvil.
10: Marcamos la diferencia con la mejor música.
9: Llévanos contigo a todas partes.
11: Unamar FM.

0: La tardor canvia els colors de la natura i també els de casa teva. Rams de tardor, flors de temporada i plantes d'exterior que transformen les seves fulles i omplen de color casa teva. Vine a Front de Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Descobreix també els nostres tallers de tardor i apunta't per gaudir d'aquesta nova temporada amb nosaltres. La tardor posa el color, tu poses la resta. Troba'ns a la Nacional 2 entre Quadis i Viena, Cabrera de Mar, Front de Centres de Jardineria.
1: Tu espacio de logopedia y psicología. Queremos acompañarte en tu camino. Nexum. Atendemos a niños, jóvenes y adultos. Nexum. Espacio de logopedia y psicología. Calle Rafael Casanova, 7, Sant Adrià de Besòs. Concertar visita al teléfono 673-511-669 o entra en nexumespailogopediapsicologia.com.
2: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Tenim els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, flaca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges. Vols estalviar amb mi? Capravo!

0: son las 10. Las 10.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Retards de fins a dues hores en l'alta velocitat i alguns trens que han doblat la composició per intentar absorbir tot el passatge. Són els efectes de l'incendi d'ahir d'un comboi a l'Aragó. Mentre es treballa per retirar el comboi i resoldre la incidència, els trens circulen amb limitació de velocitat i per via única en un tram d'uns 20 quilòmetres. El Suprem té previst amnistiar Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig la setmana que ve. El jutge Llarena ja té redactada la decisió per tancar el cas. L'amnistia per a Junqueras, Turull, Bassa i Romeva la dictarà abans del 26 d'octubre, la data límit per presentar les candidatures pel 29N. Ada Colau serà la cap de llista del Front Ampli a les eleccions generals del 29 de novembre. El nom l'han consensuat les quatre formacions d'aquesta coalició d'esquerres i mantenen la mà estesa a Podem, tot i l'acord electoral que han tancat amb Esquerra Republicana. El govern espanyol estudia recórrer al Constitucional la decisió del Tribunal Suprem que impedirà als nacionalitzats per la llei de nets votar a les pròximes eleccions espanyoles. El Suprem manté la suspensió cautelar després del recurs presentat, entre d'altres, per Vox. L'FMI eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola aquest any. És més del doble del que calcula per la zona euro i situa Espanya com la gran economia europea amb més bones perspectives. L'FMI alerta de l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà i de l'augment de la inflació. 3 morts i 16 ferits en un atac ucraïnès a la regió russa de Belgorod mentre les forces de Moscou han atacat el port de Mykolaiv. El govern búlgar denuncia altre cop que els russos han atacat 2 vaixells a la seva costa del Mar Negre. Mentrestant, el Kremlin ignora la treva energètica de Trump. L'OTAN amenaça Rússia amb una resposta contundent si el Kremlin decideix atacar Europa. Si això passés, l'Aliança Atlàntica obre la porta a bombardejar territori rus per impedir que l'ajuda de la rereguarda arribés a l'exèrcit. Tot i això, posen el focus primer en la prevenció. L'Ajuntament de Roses, a l'Alt Empordà, destaca que en 3 anys s'han reduït gairebé a la meitat els espais on els Top Manta venen les seves mercaderies. S'ha passat dels 400 llocs Manta al passeig al 2023 als 210 aquest agost. La plataforma veïnal de Balaguer, que reclama solucions per acabar amb la plaga de coloms, intensifica la seva lluita. Presenta una instància a l'Ajuntament on denuncia que no actua per reduir-ne la població i ha fet arribar una queixa a la síndica de Greuges de Catalunya.
3: Esports.
2: Audal Serra, bon dia.
4: Bon dia. El Barça afronta avui la segona jornada de la Champions al camp del Galatasaray. Hansi Flick diu que és un privilegi i no una pressió el fet d'haver guanyat tots els partits jugats fins ara. El Girona empata 1 al camp del Tenerife en el partit que tancava la novena jornada de Lliga de la segona divisió de futbol. En bàsquet, el Barça rep aquest vespre el Maccabi de Tel Aviv en partit de l'Eurolliga. També té partit avui el Kitsanàs Manresa a l'Eurocup i el Fiat Girona a la FIBA Europe Cup.
2: Pel que fa al temps, es mantindrà el domini dels núvols amb algunes clarianes esporàdiques, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona. No es descarta algun petit plugim puntual. Sol a la resta amb ambient més càlid. A Ponent o Terres de l'Ebre es podran assolir alguns valors pròxims als 28 graus de temperatura.
3: Trescat Info.
5: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions, baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex, acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans, al costat d'Estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
6: Llevas preparándote todo el verano para este momento. El próximo 17 de octubre a las 8 de la mañana en la Espai de Mar de la Barceloneta ven a nadar por una iniciativa solidaria. Brazadas por Xana une el deporte y la solidaridad para apoyar proyectos sociales de la Fundación Xana Luis Enrique PSG. Inscríbete en este primer encuentro, ya que será una iniciativa itinerante en toda Cataluña. Puedes hacerlo en fundacionxana.org. porque cada brazada cuenta.
7: I'm the Invisible Man. Esto es lo mejor de ayer y de hoy. Con Amar FM.
8: Problemas que me encantan, pero ¿cuántos te lo han dicho?
9: Solo éxitos.
7: Los números uno de siempre.
10: Y los temazos que más suenan ahora.

del tu-tu-turu del Sutherland no està gens malament. Així, amb la seva alegria i amb la seva xerinola, seguim avançant camí de 3 quarts d'11 amb Nagli Live, per exemple.

Una mica de llibertat i una esdrújula que ens guia. Que fa que no ens perdem, que no perdem el nord amb la música també de Pablo López. Bonica cançó aquesta i també la col·laboració entre Marlena i els Tiets. Estaré millor demà. I per què no ara?

0: estaré millor demà.
1: Quant temps fa que no enfiles Rambla baix sense un rumb fix?
2: Va, quan fa?
3: Quan fa que no entres a la teva catedral?
4: Quan fa que no et perds pels carrers de la teva ciutat?
5: Quan fa?
6: Vine a passejar, a gaudir, a redescobrir, a emocionar-te i ja que hi ets...
7: Som-hi?
6: Vine a comprar el teu comerç. Generalitat de Catalunya.
8: Fàbregas, empresa familiar que des de fa 97 anys segueix subministrant uniformitat laboral a empreses de tots els sectors. Sanitat, hostaleria, indústria, vestuari d'alta visibilitat, materials de protecció i calçat. Pressupostos sense compromís. Fàbregas Vestuari Laboral, al carrer Nàpols 181 de Barcelona. Telèfon 93 246 97 90. Per a més informació, poden consultar al web fabregas.info.
9: Superoferta amb bates blanques. Aprofita-la. Últims dies.
10: Et consideres un sibarita del bon cafè? El Museu que faltava a Barcelona ha inaugurat, per als molts cafeters, més de 2.000 peces, biblioteca més de 1.200 llibres. Gaudeix del cafè que més t'agrada a la zona de cafeteria. Pots adquirir el teu cafè d'especialitat en gra o molt, a punt per consumir a casa. Venda d'espelmes, sabons i articles relacionats amb el cafè. Museu del Cafè Barcelona, possiblement el museu més gran del món en aquest sector. Via Laietana 3 al costat de la catedral, obert tots els dies de l'any. Més informació a museodelcafé.com.
11: De acuerdo, usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
12: Atascaburras.
11: ¿Qué?
12: Atascaburras.
11: ¿Su nombre en clave será Atascaburras?
12: Eso es.
11: Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
13: Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
14: Lo más de hoy
15: y lo mejor de ayer.
16: Lo mejor de ayer.
17: Una Mar FM.

0: son las 12. Las 12.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Els sindicats majoritaris fan una crida a la participació en la vaga general de l'11 de novembre i defensen que tenen prou motius, tot i admetre el ressò de l'efecte provocat per la mort de Mari Carmen Abascal. Una protesta amb què els líders sindicals interpel·len directament les administracions i també la patronal CEUE. Podem descartar que la seva formació s'integri dins de la candidatura de Front Ampli per les properes eleccions espanyoles. La seva número 2, Irene Montero, manté, però, que estan parlant amb la candidatura d'Ada Colau per explorar fórmules de col·laboració. El Suprem té previst amnistia Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig la setmana que ve. El jutge Llarena ja té redactada la decisió per tancar el cas. Nou matí de problemes al servei ferroviari. A Rodalies fallen les pantalles i la megafonia a l'interior dels trens a l'alta velocitat. Hi ha retards de fins a 2 hores i es formen llargues cues de passatgers per accedir als combois. L'incendi d'ahir d'un tren a l'Aragó obliga a circular per un tram amb restricció de velocitat i via única. 3 morts i 16 ferits en un atac ucraïnès a la regió russa de Belgorod mentre les forces de Moscou han atacat el port de Mykolaiv. El govern búlgar denuncia altra vegada que els russos han atacat 2 vaixells a la seva costa del Mar Negre. Mentrestant, el Kremlin ignora la treva energètica de Donald Trump. I gir històric dels testimonis de Jehovà, i és que ja permeten les transfusions de sang. L'organització flexibilitza la norma després de dècades de prohibició, mentre les víctimes reclamen explicacions i que es faci justícia. El problema detectat a l'embassament de la Torrassa a la Vall d'Àneu és més greu i podria obligar a prendre mesures extraordinàries. L'aigua s'ha tenyit de verd intens per la presència massiva d'uns organismes que poden alliberar toxines. Per ara es manté prohibit el bany i també les activitats recreatives. I Barcelona engega una nova edició de la campanya Bonus Consum per promoure el comerç de proximitat. Mitjançant el web de l'Ajuntament es poden demanar fins a 3 vals de 10 euros que es podran fer servir en compres superiors als 30 euros.
3: Esports.
2: Eudald Serra, bon dia.
4: Bon dia. El Barça buscarà aquest vespre la segona victòria a la fase Lliga de la Champions. Els de Hansi Flick jugaran a partir de les 9 al camp del Galatasaray turc. En bàsquet, el Barça rep aquest vespre el Maccabi de Tel Aviv en partit de l'Eurolliga. També té partit avui el Kitzenas Manresa a l'Eurocup, a la pista del Basaksehir turc, i el Fiat Girona a la pista de l'Ostende belga, a la FIBA Europe Cup. I en vol, avui també té competició continental el Freking Granollers, que jugarà a la pista de l'Aguas Santas portuguès en partit de la tercera jornada de la Lliga Europea.
2: Ens espera una tarda amb termòmetre estable i valors elevats al voltant del Priorat, el Baix Ebre i la Ribera d'Ebre, on s'acostaran als 30 graus de temperatura. Nuvolositat variable, sense descartar algun ruixat feble i local al litoral i prelitoral central. El sol dominarà el terç oest i nord de la Costa Brava.
3: Trescat Info. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona. Teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Más información en la web fincasvázquez.com.
5: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
6: Llevas preparándote todo el verano para este momento. El próximo 17 de octubre a las 8 de la mañana en la Espai de Mar de la Barceloneta, ven a nadar por una iniciativa solidaria. Brazadas por Xana une el deporte y la solidaridad para apoyar proyectos sociales de la Fundación Xana Luis Enrique PSG. Inscríbete en este primer encuentro, ya que será una iniciativa itinerante en toda Cataluña. Puedes hacerlo en fundacionxana.org. Porque cada brazada cuenta.

Fortuna, la bona sort en un dia com avui, aquest 13, aquest dimarts 13. Sempre bé buscar la sort i la bona música encara més amb els Catarres. I tot seguit, l'Ed Sheeran i el seu...

Una cançó molt, però molt dels 80, per ser exactes, de l'any 1987, Easy Lady Espanya. A tocar de 3 quarts d'1 i des de la ràdio dels èxits que van amb tu, Ona Mar FM, repassada amb un dels grans clàssics que compartíem amb tu i ens encantava fer-ho. Marxem fins a França, allà ens espera Kungs amb el seu Disgrel.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila.
2: Una mar FM.

0: Otra de las canciones más populares de los UB40. Así es como sonaba su Red Red Wine. Y de esta forma continuábamos compartiendo contigo la mejor música. Tenim més d'èxits, tenim una altra per aquí que ens animarà. Ja veuràs, tot seguit l'Alfred García amb Estrella. I mira com brilla.
1: Ara que estem sentats

0: Ràdio de Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí.
1: A Jordi Casas House.
0: Tanca els ulls. Eivissa et crida.
2: El sol es pon.
0: I el vid et travessa. Jordi Casas House.
1: Motrum, motrum.
3: Dissabtes a les 22 hores.
4: La mejor, la mejor.
5: Conecta con tus artistas favoritos.
6: La mejor selección de éxitos.
5: Una Mar FM.

0: Quant temps fa que no enfiles Rambla baix sense un rumb fix?
1: Va, quant fa?
2: Quant fa que no entres a la teva catedral?
3: Quant fa que no et perds pels carrers de la teva ciutat?
4: Quant fa?
5: Vine a passejar, a gaudir, a redescobrir, a emocionar-te i ja que hi ets...
6: Som-hi!
5: Vine a comprar el teu comerç. Generalitat de Catalunya.
7: El teu espai de logopèdia i psicologia.

0: Son las 5. Las 5.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
3: Llevas preparándote todo el verano para este momento. El próximo 17 de octubre a las 8 de la mañana en la Espai de Mar de la Barceloneta ven a nadar por una iniciativa solidaria. Brazadas por Xana une el deporte y la solidaridad para apoyar proyectos sociales de la Fundación Xana Luis Enrique PSG. Inscríbete en este primer encuentro, ya que será una iniciativa itinerante en toda Cataluña. Puedes hacerlo en fundacionxana.org. Porque cada brazada cuenta.

0: son las 6. Las 6.
1: Los éxitos que van contigo. Bonamar.
2: Muntar un moble sense discutir és complicat. Validar el títol és fàcil. Escollir una sèrie és complicat. Cedir el seient al bus és fàcil. Recordar totes les contrasenyes és complicat. Demanar parada és fàcil. Un petit gest pot marcar la diferència i fer que aquest viatge sigui millor per tu i pels altres. La vida ja és prou complicada. Al bus, fem-ho fàcil. Direxis Tuxal, AMB, Bus Metropolità.
3: Más Durán, empresa constructora, presenta su nueva promoción para este 2026. 20 pisos grandes de 2 a 4 habitaciones. Bajos con jardín más 3 pisos de alto. Los de la tercera planta, dúplex. Acabados de máxima calidad. Zona comunitaria con piscina. En la mejor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avenida Països Catalans. Junto a estación, Ferrocarrils de la Generalitat. El precio incluye 2 plazas de parking y trastero. Más Durán, desde 1989, haciendo realidad su sueño. Visitas concertadas al 640-262-664 o entre en masduran.es.
4: Una Mar FM.

0: Fàbregas, empresa familiar que des de fa 97 anys segueix subministrant uniformitat laboral a empreses de tots els sectors. Sanitat, hostaleria, indústria, vestuari d'alta visibilitat, materials de protecció i calçat. Pressupostos sense compromís. Fàbregas Vestuari Laboral, al carrer Nàpols 181 de Barcelona. Telèfon 93 246 97 90. Per a més informació, poden consultar el web fabregas.info. Superoferta amb bates blanques. Aprofita-la. Últims dies.
1: Ansiedad, dolor, fracaso, soledad, conflictos familiares, depresión, vicios, insomnio. Te ayudamos a resolver tu problema. Iglesia Evangélica. Nos encontrarás en Moncada, Premia de Mar, La Llagosta y Santa Perpetua de Mogoda. Infórmate gratis y sin compromiso de nuestra ubicación y horarios. Iglesia Evangélica. Teléfono 648-286152. Recuerda, 648-286152. Vuelve a disfrutar de la vida.